0: no solo las pruebas, también los calendarios. Lo ideal sería casi calendarios únicos, no solo de las pruebas, sino de las prescripciones y de las matrículas.
1: No descarta estudiar otras vías como la ponderación de notas de las distintas pruebas, lamenta la falta de plazas en la universidad pública que aboca a los estudiantes a la privada y se fija como meta en su mandato aumentar la financiación.
0: Lo que me quita el sueño es fundamentalmente que se llegue a ese acuerdo entre gobierno de España, gobierno de comunidades autónomas y las propias universidades de plantear un calendario para llegar al 1% del PIB, dejando muy claro qué aporta cada parte.
1: Sobre el panorama político, Garde asegura que sus reclamaciones serán las mismas, gobierne quien gobierne, y que actuarán ante cualquier amago de recortes.
0: Y si se frena o se recorta, tendríamos que denunciarlo el primer día.
1: La CRUE va a editar un libro blanco sobre la IA con un enfoque multidisciplinar.
2: Hay novedades de la madrugada también del exterior. El acuerdo entre Irán y Estados Unidos, que habían reanudado los ataques a pesar del acuerdo firmado el pasado 18 de junio. Los dos países, Estados Unidos e Irán, han acordado esta madrugada detener los bombardeos y sentarse desde mañana otra vez en Qatar para reanudar la negociación del memorando de entendimiento. Ese acuerdo debe incluir también la reapertura inmediata otra vez del estrecho de Hormuz. En Francia, la ola de calor disparó la semana pasada los índices de mortalidad, en concreto entre el martes y el jueves, justo en el pico de ese episodio. Según la Agencia Nacional de la Salud Pública, fueron 1.000 fallecidos en apenas 3 días, cuyas muertes atribuyen directamente al calor y a la conmoción por esta ola de calor. Se suma que en Francia, también ayer, 11 personas murieron en un accidente de avioneta a las afueras de la ciudad de Nancy, al este del país. Por cierto, vinculado con el calor, los bomberos forestales protestarán hoy aquí en España para denunciar que vuelven a afrontar otro verano en las mismas condiciones de precariedad, dicen, que en los años anteriores. Todo esto lo analizamos en El Abierto hoy con Cristina Monge, Elisa de la Nuez y Antón Losada. Las 8 y 20, las 7 y 20 en Canarias.
3: Hoy por hoy, Menorca. Jordi Rivera.
4: Hola, bon dia. Són les 8 i 20 del matí. Comencem aquí aquest repàs informatiu. Ho feim, com sempre, amb el temps, que avui mos la traca Noelia García. Bon dia.
5: Bon dia. Avui dilluns a la illa de Menorca comença la setmana amb un descens de temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 33 graus a Ciutadella i 32 a Maó. Serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar, amb temps càlid i estable. Bufarà tramuntana amb intensitat moderada. És una informació d'AEMET.
6: Proaocasion.com vos ha ofert la predicció del temps per al dia d'avui.
7: Atención, Menorca. Si estás pensando en cambiar de coche, este es el momento. En Proa Ocasión tienes vehículos revisados, garantizados y listos para entregar sin esperas. Coches como nuevos, a precios que sí encajan contigo. Ven a Proa Ocasión en el polígono de Mahón y sal conduciendo el coche que estabas buscando.
8: ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso para que cuando descanses, descanses de verdad. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55% en colchones y complementos de descanso de las mejores marcas. Encuentra tu tienda más cercana en beds.es. Beds, el descanso de verdad.
9: Beds, encuéntranos en Polígono de Mahó, calle Capifort 12, y en Ciutadella, Avenida Palma de Mallorca 11, junto a Rotonda d'Escavall.
10: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero. Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
11: Kia. Movement that inspires.
10: Ven a Ciras Autocenter, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
4: El 60% de les persones que van acudir l'any passat al Servei d'Atenció Integral LGTBI del Consell Insular havien patit algun episodi de LGTBI-fòbia al llarg de la seva vida, així es desprèn de la memòria del servei de l'any 2025 que es va presentar divendres. Tot i que la majoria de les consultes es feien per dubtes sobre la identitat sexual o l'orientació de gènere, aquest ràtio del 60% de víctimes del rebuig o discriminació demostra que la intolerància continua sent una realitat estructural a l'illa. Davant d'aquestes xifres, la consellera de Benestar Social, Carmen Reynés, ha refermat el compromís de les institucions per lluitar pels drets del col·lectiu als 365 dies de l'any. Durant l'any passat, el servei va atendre 11 persones oferint acompanyament social psicològic i jurídic amb una forta demanda centrada en els joves de 18 a 30 anys, però també en els majors de 60. Carmen Reines.
12: Les franges d'edat amb més atenció han estat les compreses entre 18 i 30 anys i també les majors de 60 anys, el que evidencia la necessitat de donar suport al llarg de tota la vida. Crec que és important destacar que més enllà de les xifres, darrere de cada atenció hi ha una història personal que reforça la importància de seguir avançant amb orgull en la defensa dels drets de les persones LGTBIQ+, i continuar garantint un servei públic, proper i especialitzat.
4: La memòria també destaca la tasca de sensibilització desenvolupada durant el 2025 amb jornades formatives, campanyes informatives i activitats vinculades a l'orgull LGTBIQ+. Paral·lelament, el Punt Lila va atendre 4.782 persones, principalment durant les festes patronals i en diversos esdeveniments celebrats arreu de Menorca. El Consell de Menorca inverteix 20.000 euros diaris en promoció turística. El GOP es pregunta per què, amb l'actual situació de saturació que pateix l'illa. Els ecologistes apunten que amb els límits d'ocupació de platges sobrepassats, amb el col·lapse de les carreteres, la disminució imparable de les reserves d'aigua i la crisi de l'habitatge, no s'entén aquesta despesa. Miquel Camps és el portaveu del GOP.
13: És a dir, el pressupost de promoció turística d'enguany del Consell Insular és més gran, és el més gros de la història. Per què seguim invertint tantíssim de diners públics si ja estem saturats durant tot l'estiu, no? Llavors, per què no estem limitant els vehicles turístics quan totes les altres illes ho estan fent?
4: Els ecologistes temen que l'actual govern insular encara vulgui incrementar més la pressió sobre el territori i per això organitzen unes protestes que tenen un seguiment majoritari. Des del GOP saben que el PP al Consell vol incrementar l'arribada de turistes a l'illa malgrat els problemes que ja es viuen a Menorca. Miquel Camps.
13: Coneixem els documents oficials que aquest Consell Insular va intentar aprovar l'any passat, que afegien 24.000 places turístiques més damunt Menorca, que se volen eliminar el límit de piscines per usos turístics, que es pretén obrir també el lloguer turístic, no sol rústic. Bueno, clar, totes aquestes polítiques el que fan és agreujar aquest problema, fer incrementar aquesta bolla tan gran que tenim, no? Per això hi ha protestes, i jo crec que és normal que hi hagi protestes, i les institucions el que han de fer, i les patronals també, és llegir què és el que hi ha darrere d'aquestes protestes, quin és el fonament, i intentar aportar reflexions que ens permetin trobar un camí de sortida.
4: Les obres de restauració, excavació i consolidació del talaiot principal de Torre d'en Gaumeix encara en la seva fase final. Es tracta d'una intervenció clau sobre el monument més gran del jaciment, que ha demanat una inversió de més de 500.000 euros. Els treballs han estat molt més complexos del que es preveia per assegurar l'estructura. L'equip tècnic ha hagut de remuntar els anells de pedra del talaiot, una feina d'alta precisió que ha portat sorpreses arqueològiques com la descoberta d'una escala monumental per pujar a la plataforma superior. Aquesta excavació permetrà conèixer millor les funcions dels talaiots, ho explica l'arqueòloga Cristina Bravo.
14: Bueno, és un edifici que, com tots estan allòs de Menorca, estan en fase d'estudi perquè tot i ser l'edifici talaiot, dic, més nombrós d'aquesta cultura, encara hi ha pocs excavats i, per tant, encara hi ha moltes qüestions per descobrir. Òbviament, la funció de representació de la comunitat, de fita dins el territori, de control d'aquest territori des de la part superior i de també comunicació amb altres poblats és indiscutible.
4: Aquesta gran excavació també inclou la recuperació d'altres espais ocupats per terra i matoll. Sirena Riudavets és l'altra arqueòloga implicada a les tasques de Torre d'en Gaumeix.
15: Crec que una de les coses que cal destacar és a nivell arquitectònic que han pogut documentar no només la construcció dels mateixos talaiots, sinó també els edificis que s'adossen a la banda sud, que estaven tots coberts d'enderroc, i el que hem pogut veure també és que hi ha hagut diverses reutilitzacions dels espais en diverses cronologies. Però hem pogut arribar en els nivells originals de la construcció que funcionarien conjuntament amb els talaiots.
4: Les feines fetes no només obren noves línies d'investigació científica, sinó que millorarà de forma immediata l'experiència dels milers de visitants que cada any recorren aquest poblat de referència a la Mediterrània. I el Consell de Menorca ha destinat 100.000 euros a Càritas, una injecció econòmica que ha permès en renovar el mobiliari i adequar diversos pisos socials d'estada temporal per a persones i famílies en situació de vulnerabilitat. A més, part d'aquests doblers s'han invertit en la redacció del projecte de reforma integral de l'edifici que Càritas té al carrer Fiveller de Ciutadella. Una rehabilitació que permetrà més que duplicar la seva capacitat, passant de les 10 places actuals a 23 places d'allotjament. A més de mantenir el servei de dutxes i bugaderia de baixa exigència, Núria Torrent, consellera d'Ordenació Territorial, explica aquesta inversió.
16: Han destinat 100.000 euros a Càritas per poder renovar el mobiliari i adequar els seus pisos socials d'estada temporal per a persones que estiguin en risc d'exclusió residencial. A més, també hem finançat la redacció del projecte de rehabilitació de l'edifici que tenen a Ciutadella, que permetrà passar de 10 a 23 places d'allotjament. A través d'aquest acord del Consell Insular en Càritas, podem actuar davant la problemàtica d'habitatge que tenim a Silla, afavorint així l'inclusió social i facilitant l'accés a l'habitatge de les persones i famílies de Menorca que més ho necessitin.
4: Gràcies a aquesta partida s'han eliminat humitats, s'han fet reparacions de fontaneria, pintura i fusteria i s'han instal·lat nous sistemes de seguretat. També s'han comprat electrodomèstics nous com rentadores, neveres i deshumidificadors i s'ha renovat el mobiliari bàsic amb nous matalassos i sumis. Un últim apunt, l'aeroport de Menorca serà l'únic de Balears que incrementarà la seva activitat durant el primer gran cap de setmana de les vacances d'estiu. Entre els darrers dies de juny i els primers de juliol, l'aeroport té programades 1.778 operacions, una trentena més que en el mateix període de 2025. Malgrat, s'ha de destacar que a la resta d'aeroports de les illes aquesta setmana serà amb menys vols que l'any anterior. Ho deixem aquí, tornarem amb més notícies. Serà a partir de les 12:20 al magazín Hoy por Hoy Menorca. Fins llavors, que tinguin vostès molt bon dia.
17: En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
2: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
18: CaixaBank patrocina este espacio.
2: El primer abierto de la semana en este lunes, se está acabando ya casi junio, en este 29 de junio que compartimos en el análisis con Cristina Monge. Hola Cristina, buenos días.
19: Muy buenos días, Astre.
2: Con Elisa de la Nuez, bienvenida Elisa.
20: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Y Antón Losada. Antón, buenos días.
21: Buenos días.
2: Tenemos mucha cuestión política que comentar. Mañana termina, lo decíamos en el informativo, el plazo para que se presenten las solicitudes de regularización de personas migrantes, con un balance que supera ya el millón de personas beneficiadas o que por lo menos han pedido acogerse a este proceso. El gobierno tendrá que ir resolviendo en unas semanas, en unos meses, cada una de las solicitudes. Luego nos lo va a contar Nicolás Castellano y también con mucha cuestión política que ha tenido el fin de semana. Estamos en el análisis de la resaca de básicamente dos acontecimientos: el Comité Federal del PSOE, en el que hubo un cierre de filas en torno a Pedro Sánchez, y también ese Congreso del Partido Popular de Cataluña, donde acudió Alberto Núñez Feijóo para decir que para el PP el procés ya es pasado. Ya han pasado la página, justo en un punto político muy interesante desde el punto de vista del PP, porque se está acercando a Junts y a la vez se está acercando a Vox, cuyos votos necesita esta misma semana. Hoy empieza el debate de investidura este mediodía con el discurso de Juanma Moreno, que aspira a repetir como presidente de la Junta de Andalucía. Todos esos son los asuntos que comentaremos hoy en el abierto con Elisa, con Cristina y con Antón, pero antes, y como estamos haciendo desde el jueves, hay que empezar por Venezuela. A Caracas, a su capital, ha llegado ya la enviada especial de la cadena SER, que es Berta Reventós. Berta, hola de nuevo.
22: Hola, ¿qué tal, Sastre? ¿Cómo estás?
2: Y quisiera que nos contaras cómo ha sido tu recorrido, porque has tenido que llegar por carretera. ¿Qué es lo que te has ido encontrando desde el sur hasta llegar al norte, a la zona más afectada en Caracas? Porque ya nos avanzabas a las 8 que lo que te has encontrado es una muestra de solidaridad y ayuda internacional, pero también, sobre todo, como no podía ser por otra parte, de otra manera, de los vecinos de Venezuela.
22: Así es, nada más llegar al aeropuerto me he encontrado varias delegaciones de rescatistas de diferentes partes del mundo, Japón, Reino Unido y México en este caso, y en la carretera yendo hacia Caracas he visto por lo menos una decena de camionetas tipo pick-up llenas hasta arriba de medicamentos, ropa, mantas, colchones, comida y agua potable. Las conducían personas comunes y corrientes, que las hemos ido escuchando a lo largo de la mañana, que se han autoorganizado en sus pueblos y ciudades para llevar ayuda donde más se necesita ahora, que es fundamentalmente en La Guaira. Una vez en Caracas he podido ver una operación de rescate en un edificio derrumbado en el barrio de los Palos Grandes, con un operativo conjunto entre Protección Civil y rescatistas internacionales, todo perfectamente organizado. Y alrededor varias personas brindaban comida caliente, apoyo y oraciones, sosteniendo velas en las manos.

0: Hoy por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Hoy por hoy Menorca, Luis Soler.
2: Hola. Bon dia, benvinguts a l'Hoy por hoy Menorca. Avui és dilluns 29 de juny de 2026. Vull mirar de constatar que Menorca està vivint un molt bon moment en moltes coses. Una d'elles, per exemple, està en el tema de la cançó menorquina. Jo crec que viu un molt bon moment. L'exemple de el poder veure que hi ha gent que s'està

0: Sabes que tenemos algo pendiente.
1: Ya ves, va a haber musiquita para todos los gustos. Y para que tú no te lo pierdas, estate atento, porque en el transcurso de nuestro programa y durante estos días te vamos a poner, vamos a decir, más que un concurso, va a ser como una prueba, pero que si te la aciertas, te va a permitir llevarte unas entraditas para que puedas ir, ya sea al Menorca Summer Festival o al concierto de Los Inhumanos. Más información después de otros contenidos de nuestro programa.
2: Este jueves arranca el Splendid Festival en el Teatre Principal de Mahó, con la multipremiada cantaora María Terremoto y la presentación de su nuevo álbum Manifiesto. María Terremoto, acompañada por los músicos Non Ojero, Juan Diego Valencia y Manuel Cantarote. Jueves, 2 de julio a las 20:30 horas, en el Teatre Principal de Mahó. Entradas a la venta en las taquillas del teatre y en teatremahó.com. Dedicatòria, amb Bep Portella.
3: Hola, molt bon dia. La setmana passada vaig arribar fins a Mesquida per fer una entrevista a Àsia de la Loma Danilova. L'any 1960, son pare va comprar una caseta a la Mesquida quan encara no hi havia carrers, només quatre edificis a la falda, en un lloc gairebé salvatge. Quasi 70 anys després, Àsia encara ve cada any i venen els seus fills. Tenia 10 anys ella quan va descobrir cap paratges i encara recorda l'impacte com una cosa recent. Ella havia nascut a la URSS, a un poblet de la península de Crimea, zona de vacances de russos que podien fer vacances. Va néixer a Rússia perquè son pare, Manuel de la Loma, fill de qui havia estat secretari general del Consell d'Estat el 1929, s'hi exilià. Manuel de la Loma era metge i marí, i des de 1930 va anar embarcat, primer com a tinent i després com a capità, a vaixells de l'armada. Fins i tot el 1934 va fer un viatge al món a bord del Juan Sebastián Elcano. El cop militar dels rebels el va plegar a Santa Isabel, a Guinea Espanyola. Ell era metge d'escreuer lleuger el Méndez Núñez. Després de moltes peripècies i de fer desembarcats oficials favorables en el cop d'en Franco, la marineria d'escreuer va aconseguir fer arribar aquell vaixell fins a Cartagena. De la Loma era l'únic dels caps i oficials que s'havia mostrat fidel en el govern legítim republicà. Somo va fer la guerra embarcat en diverses naus i en el final va sortir a l'exili des de Cartagena cap a Bizerta, Tunísia. Després de romandre uns mesos en camps de concentració durs i molt durs, va ser reclamat per la Unió Soviètica i va poder partir amb el Maria Olivianova cap a la URSS. Després de recuperar forces una casa de repòs a prop de Moscou, va entrar com a cirurgià a Riazan, on va conèixer la que seria la seva esposa i mare d'Àsia. En 5 anys, Manuel de la Loma havia passat de ser un cirurgià jove amb carrera a l'armada a ser un refugiat a la URSS, sense conèixer ningú, sense conèixer l'idioma. Mesos després d'arribar, es va produir la invasió de la URSS per les tropes de Hitler i ell i l'esposa, que era infermera, amb una filla del primer matrimoni d'aquesta i un fill que ja havien tingut i que tenia pocs mesos, ells dos van marxar cap a Sibèria per fer feina a un hospital en el qual duen els oficials soviètics ferits, només en els oficials, per recuperar-los per a combatre novament els nazis. Acabada la guerra, la família, ja amb nous membres, es va assentar a Crimea i allà va néixer Àsia, 1950. El 1957, mercè a les gestions de la Creu Roja Internacional, els de la Loma van tornar a Espanya. A ella li van reconèixer títol de metge, ja que l'havia tret en temps del rei Alfons XIII, però no és de cirurgià, títol tret durant la Segona República. Un any, sa parella va aconseguir anar de vacances en el Llazaret de Mahó, lloc en el qual, com ja sabeu, tenien accés a molt bon preu, molt de funcionaris i personal de sanitat. Va ser en aquell viatge que sa parella va descobrir els paratges semisalvatges de sa Mesquida i va començar una història d'amor que encara és ben viva avui i que contaré en un pròxim article de Món i Memòria. Avui aquesta dedicatòria sigui per la nostra Àsia, de la Loma, de la Mesquida, una casa que els primers habitants d'aquell entorn la van conèixer com a Carrussos, i de Carrussos parlaré. Per tant, bon dia.
4: En We Build Menorca no solo vendemos casas, te ayudamos a encontrar tu hogar ideal. Asesoramiento personalizado, propiedades únicas, reformas, mediaciones y mantenimiento. Confía en profesionales que entienden tus necesidades. We Build Menorca, tu inmobiliaria de confianza en la isla. Descúbrenos en redes o en webuildmenorca.com. We Build Menorca, vendemos y construimos hogares.
1: 12:43.
5: Hoy por hoy. La crònica de l'actualitat.
1: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dilluns 29 de juny amb Jordi Rivera. Bon dia.
6: Hola, bon dia.
7: Hoy por hoy, Cadena SER.
1: El Partit Popular de les Illes Balears exigeix a Aena un pla urgent per acabar amb el col·lapse i l'encariment dels aparcaments als aeroports de Palma, Menorca i Eivissa. Els populars han registrat una proposició no de llei al Parlament sobre aquest tema.
6: Anar a l'aeroport a treballar o a viatjar s'ha convertit en un autèntic mal de cap i en un cop a la butxaca. El Partit Popular denuncia que la manca de places i l'augment constant de les tarifes de pàrquing afecten diàriament milers de famílies a les illes, especialment durant la temporada alta, quan es concentren els vols. La portaveu de la Comissió de Turisme del PP, Salomé Cabrera, reclama al govern de Pedro Sánchez mesures molt concretes: més llocs pels residents, millor ordenació i, sobretot, bonificacions i tarifes reduïdes pels professionals que depenen d'aquestes infraestructures. Cabrera diu que ara és el moment per demanar sobre aquest tema, ja que s'està elaborant el document que regularà els aeroports els propers 5 anys. A més, vinculen aquesta reclamació a la llei de cogestió aeroportuària aprovada fa poc al Parlament, per garantir que les decisions sobre els pàrquings de les illes es prenguin des d'aquí y no desde Madrid. Salomé Cabrera.
8: Ahora, además, el Gobierno de España está tramitando el documento de regulación aeroportuaria, el famoso DORA 3, y entendemos que es en este momento en el que se deben de recoger estas necesidades con diálogo y escuchando a las instituciones de las islas. Y también teniendo en cuenta que ahora el Parlament aprobó la tramitación de la ley de cogestión aeroportuaria, que todo ello han de ser herramientas que han de servir precisamente para que las decisiones que se tomen desde Madrid y afectan a los ciudadanos de Baleares estén consensuadas como mínimo con las instituciones de Baleares.
1: El PSOE de Menorca treu pit de les inversions estatals a l'illa. Els socialistes destaquen que les aportacions del govern d'Espanya als municipis i al conseller han crescut més d'un 30% des de l'inici de la legislatura.
6: El secretari general del PSOE Menorca, Pepe Mercadal, ha explicat que el creixement del PIB estatal s'està traduint directament a més en recursos per les administracions de l'illa. Si mirem el global dels municipis menorquins, l'any 2023 van rebre 25 milions d'euros, mentre que aquest 2026 la xifra s'enfila fins als 33,3 milions. Una tendència a l'alta que també es nota al Consell Insular, que passa de gestionar 19 milions a fregar els 25. Però aquest increment d'aportacions institucional no es dona des de les administracions autonòmiques, es queixa Mercadal.
9: Que la vegada que a nivell estatal l'economia funciona, veiem també com els serveis públics, que depenen en major part de les comunitats autònomes, no es trasllada aquesta millora. Veiem com les llistes d'espera en els hospitals augmenten, veiem que aquí a Menorca, per exemple, tenim 1.000 persones esperant per una plaça d'algun dels serveis de dependència, i la resposta dels governs de les Illes Balears és programar en 4 anys només 60 places.
6: A Valdemó, Héctor Pons ha posat com a exemple el cas del seu ajuntament, on els fons estatals s'han augmentat en 4 milions d'euros des del 2018, arribant ara als 10,7 milions. En una línia similar, el socialista Cito Ferrer de Ciutadella, qui ha recordat que l'actualització d'aquestes partides econòmiques es va aprovar al Congrés dels Diputats amb un ampli consens polític i amb l'únic vot en contra de Vox.
10: Crec que és important remarcar-ho, perquè fins i tot els que més ens ataquen, com bé han dit, com és el Partit Popular, han vist que aquesta mesura, tot i que no en faran molta publicitat, és una mesura, són mesures vàlides i són mesures que ajudaran a totes les administracions i són mesures llargament demanades, sobretot també pels ajuntaments, per poder fer front a tots aquests serveis públics que van creixent dia a dia.
6: Per la seva banda, Ciutadella ha passat dels 6 milions i mig rebuts el 2018 als gairebé 11 milions d'aquest 2026.
1: El grup municipal Aramou qualifica del tot injustificable que la nova residència de gent gran que s'està construint a l'antic quarter de Santiago utilitzi una gespa artificial ornamental.
6: L'agrupació denuncia que aquest projecte del govern balear xoca frontalment amb els plans d'estalvi d'aigua en una Menorca que pateix una situació de prealerta per sequera des de fa 3 anys. Segons l'agrupació de lectors, tant el Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua de Mo com les directrius insulars prohibeixen o desaconsellen explícitament aquest tipus de plantacions d'elevat consum hídric en noves construccions, prioritzant la flora autòctona, tot i que el batlle de la ciutat va assegurar en comissió informativa que la gespa no enrega amb aigua de la xarxa. Des d'ara molt recordant que l'administració pública ha de ser la primera a donar exemple de responsabilitat als ciutadans. Jordi Tutsó és el portaveu d'Aramó.
11: En una obra projectada pel propi govern balear, s'hagi optat per plantar gespa natural ornamental, contravenint totes les recomanacions i plans públics vigents. Des d'Aramó, considerem indispensable que les administracions públiques donin exemple de responsabilitat i compliment escrupolós de tots els plans i recomanacions que la pròpia administració pública redacta i exigeix a tots els ciutadans i ciutadanes. Per tant, selecció de gespa natural per un espai verd ornamental, igual que el seu rec en l'actual situació d'escassetat d'aigua, són del tot injustificables.
1: En efecte, el correcte era gespa natural i no artificial, com he comentat abans.
6: A més, la formació ha demanat explicacions a l'equip de govern de l'Ajuntament. Volen saber si es va alertar prèviament als constructors d'aquesta infracció de les recomanacions ambientals i existeixen conèixer per què, malgrat que el consistori va instar la comunitat autònoma a aturar el rec, encara avui dia es veu com es gasta aigua diàriament per mantenir aquesta gespa. Per tot plegat, reclamen que es rectifiqui el projecte i es canviï per una jardí dineria sostenible.
1: La Policia Nacional ha detingut a Mou un home amb gairebé un quilo de haixís amagat al seu vehicle. El més curiós del cas és que el cotxe desprenia un olor tan fort que va aixecar ràpidament les sospites de la patrulla.
6: Els fets van passar el diumenge 21 de juny, tot i que no s'han donat a conèixer fins fa unes hores al polígon industrial de Mo. Durant un control rutinari de prevenció de tràfic de drogues, els agents van veure un cotxe estacionat amb un home a l'interior i apropar-s'hi per identificar-lo. La furtó de haixix els va obligar a fer un escorcoll a fons. La sorpresa va arribar quan van obrir el maleter. Allà hi havia una motxilla amb una bàscula de precisió i una bossa amb substància resinosa. Però no només això. A la guantera davantera s'hi amagava una altra placa de la mateixa droga. En total, la policia ha confiscat prop de 900 grams de haixix, dos telèfons mòbils i 350 euros fraccionats en bitllets de 50. El vehicle ja és al dipòsit municipal i el detingut ha passat a disposició judicial acusat d'un delicte contra la salut pública.
1: Presó provisional per a un home detingut a Mo amb més d'un litre i mig de ketamina líquida amagada dins d'un pot desbandida bucal.
6: Els fets van passar dijous passat de matinada durant un control rutinari de seguretat contra el tràfic de drogues que la Policia Nacional havia desplegat a prop de l'aeroport de Mo. Els agents van aturar un vehicle conduït per un home d'edat mitjana que davant les preguntes policials va començar a mostrar una actitud molt nerviosa i erràtica en escorcollar el cotxe. La policia va trobar una maleta als seients del darrere amb diverses ampolles, entre elles un pot de col·lutori d'uns 1.200 mil·lilitres ple d'un líquid transparent. Sospitant del contingut, els agents li van aplicar el narcotest que va donar positiu en ketamina, un potent analgèsic que es consumeix com a droga al·lucinògena. L'home va ser detingut immediatament com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i després de passar a disposició judicial, el jutge ja ha decretat el seu ingrés a la presó.
1: Hi ha més informació a partir de les 2:15 a l'hora 14, també a radiomenorca.com.
2: Autos Magón els ha ofert la crònica de l'actualitat.
12: La gama del crossover más deseado se completa con el nuevo Toyota CHR Plus Electric. Una combinación de diseño, eficiencia y fiabilidad. Ahora con las ventajas de la vanguardista tecnología eléctrica de Toyota. Nuevo Toyota CHR Plus Electric, el modelo más icónico, ahora 100% eléctrico. Más información en toyota.es.
13: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
14: ¡Me voy de crucero por el Mediterráneo!
15: ¿Pero y eso?
14: Porque en Hipermueble, por una compra superior a 900 euros, te regalan un crucero por el Mediterráneo, chaval. Ah, y como siempre, transporte y montaje gratuitos, ¿eh?
15: Ya ves cómo mola, tío.
14: Tú imagínate si mola que cuando llegues a tu casa igual ya están los muebles montados y todo, porque tienen transporte y montaje gratis, ¿te acuerdas que te lo he dicho?
16: El mejor mueble, al mejor precio.
14: ¡Me voy de crucero con Hipermueble!
17: Estudia
15: vies fora de Menorca? El Consell Insular t'ajuda a fer-ho possible. Ja està oberta la convocatòria d'ajuts per a estudiants menorquins que estudien fora de Silla. Hi ha ajudes de fins a 2.500 euros per a estudis universitaris, màsters, formació professional, ensenyaments artístics i programes de tecnificació esportiva. Presenta la teva sol·licitud fins al 13 de juliol. Consulta les bases i tramita l'ajut a la seu electrònica del Consell. Consell Insular de Menorca, al costat dels joves i les famílies.
16: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
1: L'Agència Menorca Reserva de Biosfera posa en marxa la campanya Deixa la teva petjada per una Menorca verda, vehicle elèctric, una iniciativa que té com a objectiu donar a conèixer els avantatges ambientals, econòmics i socials de la mobilitat elèctrica. Per aquest motiu, avui reiem de mobilitat elèctrica i reiem amb el nostre proper protagonista. Volem xerrar avui de mobilitat elèctrica i per aquest motiu saludem a Patrick Renaud. Bon dia.
17: Hola, bon dia.
1: Estem reient de que als anys 80 tu ja construïes tricicles electrosolars al garatge de Cateva. En aquest moment el vehicle elèctric era pràcticament un ciència-ficció per a la majoria de la gent. Com va néixer aquesta passió i fins a quin punt te vas imaginar que arribaries a veure el que veiem avui?
17: Sí, bé, efectivament, quan era una mica més jove de l'actual, em vaig decidir per promocionar la mobilitat elèctrica i això té arrels suïsses. En aquella època a Suïssa hi havia un moviment de manifestació per demostrar que la bicicleta propulsada amb bateries de plom i plaques solars podria ser també un sistema de desplaçament prou important i rellevant. Amb això es van organitzar uns ral·lis divulgatius per poblacions i allà em va despertar la inquietud. Aleshores, aquí, quan vaig estar a casa meva, vaig començar a decidir a autoconstruir-me jo mateix aquests prototips que havia vist en fotografies de vehicles que participaven a Suïssa. I aquest va ser el naixement. I ara, bueno, evidentment, com es pot veure i constatar, el canvi ha estat espectacular, cosa que ens satisfà molt a tota la gent que hem cregut des d'inici la mobilitat elèctrica.
1: Més de dues dècades divulgant aquesta qüestió, fent la presidència de Volt Tour, i tot tenint en compte que alguna vegada el 96 crec que te van posar fins i tot una multa, no?, per circular amb un vehicle que no tenia el que eren encara els permisos perquè t'estaves avançant al temps. En tot aquest temps, quina ha estat la barrera més difícil de trencar? La tecnològica, l'econòmica o la mental?
17: Jo diria que la mental. La mental és més important de la que ens pensem. Sovint ho deleguem cap a la part econòmica, però la part econòmica és més relativa. Jo crec que és un tema més mental, social i cultural de voler acceptar canvis o de voler fer canvis. És natural, no ens agrada segons quins canvis i ens costa. Doncs aquí ha passat més o menys el mateix. Evidentment, la part econòmica també és un factor d'influència i per aquest motiu avui en dia, com ja sabeu molts, hi ha ajudes per la compra d'un cotxe elèctric o qualsevol altre tipus de vehicle elèctric, i aquesta és la part econòmica. Però a darrere hi ha gent que vulgui mentalment fer aquest canvi.
1: Creus que Menorca pot ser un laboratori ideal per a la implementació dels vehicles elèctrics?
17: I tant. Això ja fa anys que ho sabem des de l'associació. És un indret que, com us podeu imaginar, les mobilitats són molt concretes, recorreguts bastant repetitius i sempre per les mateixes carreteres o circulacions, per tant, i unes distàncies molt acotades. Per tant, és un lloc ideal. S'han fet en altres zones d'Europa projectes de mobilitat elèctrica en illes i és on realment té un sentit molt, molt complet.
1: La por a quedar-se sense bateria és probablement el que un ciutadà de peu tingui encara com dubtes, no? Quan algú diu, és que jo faig molts de quilòmetres, quina és la teva resposta?
17: Mira, la millor resposta és que ho provin, que ho vegin, que tastin, que condueixin, ja sigui una moto elèctrica, una furgoneta o un cotxe, en tota la tipologia de vehicle elèctric. De fet, amb els patinets elèctrics també ja s'intueix una miqueta com és aquesta mobilitat. I veurà que, efectivament, es disposa menys energia a bord, en el vehicle, comparat amb el tradicional, però que amb uns mínims de coneixements tu et pots desplaçar gairebé com si fos del vehicle tradicional. I això és molt important. Això és un petit aprenentatge que s'aprèn relativament ràpid. I aquest aprenentatge, fins i tot en una illa com Menorca, s'aprèn encara més ràpid, perquè les distàncies són les que són. Evidentment, si tens un vehicle en el continent i has d'anar a fer llargues distàncies, la preocupació de l'ansietat d'autonomia s'incrementa exponencialment, no linealment, exponencialment. Però en el cas de Menorca, ja us ho dic ben dir, que seria no hi hauria aquesta sensació.
1: A les conferències, tant d'avui com de demà, avui a Ferreries i demà a Maó, faràs que hi hagi, segurament que moltes persones vinguin amb dubtes, no? Tal vegada amb un vehicle més de gasolina, que encara funciona molt bé. Quin és el missatge que t'agradaria que s'enduguessin a casa?
17: El missatge que m'agradaria que arribés a casa és que és necessari anar a la mobilitat elèctrica. I és per un tema d'eficiència energètica. Un concepte a vegades una mica difícil d'entendre, però el que estan fent és optimitzar l'energia. Ja sabeu tots els efectes de canvi climàtic que existeix i ho estem patint, i és difícil aquest repte, és molt gran aquest repte, no té una solució, té diverses solucions, té múltiples solucions, i una d'elles és fer una circulació més eficient de l'energia.
1: Patrick Renaud, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al nostre programa. Esperem tornar a xerrar ben aviat. Una abraçada.
17: Moltes gràcies i encantats d'estar amb vosaltres. Penso que l'Illa Menorca és un lloc ideal i motivador per fer aquests projectes de sostenibilitat.
18: És la una a mediodia en Canàries. El Ministerio de Exteriores ha actualizado los datos sobre españoles afectados por los terremotos de Venezuela. Ha bajado la cifra de desaparecidos y no ha aumentado la de fallecidos. Sara Landa, hola.
19: Hola, buenas tardes. El ministro José Manuel Álvarez ha dado buenas noticias. Baja de 150 a 138 la cifra de españoles desaparecidos.
20: Ha bajado la cifra de desaparecidos españoles sin aumentar la de fallecidos. Son 138 españoles desaparecidos, 17 fallecidos y 12 localizados bajo los escombros.
19: El número de fallecidos no aumenta y continúan los trabajos para tratar de rescatar a los que siguen bajo tierra. Exteriores insiste en que el teléfono de emergencia consular se mantiene plenamente operativo. Han recibido ya más de 635 llamadas. Está siendo clave en estas horas la llegada de ayuda humanitaria. La Unión Europea está destinando 5 millones de euros para proporcionar refugio y atención sanitaria. Además, estaría organizando un puente aéreo para transportar suministros esenciales. Está previsto que a principios de semana salga un vuelo desde Copenhague con 50 toneladas de material.
18: Aquí en España, la empresaria Carmen Pano ha ratificado ante el juez que le ofrecieron un soborno para que cambiase su declaración sobre haber llevado bolsas con dinero a Ferraz. Sin embargo, ha dicho que no recuerda las reuniones ni las fechas claves de esa operación. Miguel Ángel Campos.
21: La empresaria ha ratificado que la abogada Leticia de la Hoz intentó sobornarla con 250.000 euros para que cambiase su declaración y negase haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE. Pero las fechas que ha ofrecido casan mal con otros indicios del sumario. Pano sitúa la reunión con la abogada un 14 de febrero, pero el primer contacto de Leire Díez con el letrado Ismael Oliver para abordar el supuesto soborno se produce tres días después. Pano también ha sido esquiva sobre otras posibles reuniones para cerrar el trato. No recordaba intervinientes ni fechas. Leticia de la Hoz niega sobornos. Sostiene que Carmen Pano le propuso un negocio ilícito y la echó de su despacho. Carmen Pano fue detenida por el caso Hidrocarburos Villafuel. Con antecedentes por estafa, no paga impuestos desde 2014 y forma parte de la supuesta organización criminal que lidera su exyerno, Víctor de Aldama.
18: La localidad sevillana de Mairena de Aljarafe ha llevado a cabo un minuto de silencio en memoria de la mujer asesinada el sábado, presuntamente a manos de su pareja.
22: Y ahora hacemos el minuto de silencio.
18: Un minuto de silencio que acababa con estos aplausos, un día completo de luto oficial allí. Hoy el Poder Judicial ha dado datos de las denuncias de violencia de género en España en el primer trimestre de 2026. Ha habido 51.000, un 6% más que el año anterior. Mariola Lourido.
0: De enero a marzo han descendido las órdenes de protección de las víctimas, tanto las solicitadas como las acordadas por los juzgados, que fueron 7.000. Las mujeres maltratadas presentan 3 de cada 4 denuncias. Su entorno, solo el 1,94%, Esther Rojo es la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género.
3: Un llamamiento al entorno familiar, laboral y social de las mujeres víctimas de violencia de género para poner estos hechos en conocimiento de las autoridades policiales y judiciales.
0: Otro dato negativo, más de 5.000 víctimas renunciaron a declarar contra su agresor. Ha subido casi un 9% con respecto al año pasado. Se dictaron 15.000 sentencias en estos 3 meses. 8 de cada 10 fueron condenatorias.
18: Y todavía de la política, Podemos eleva el tono todavía más contra el PSOE. Ha llegado a decir su portavoz en el Senado que Pedro Sánchez mea a los españoles y les dice que llueve bajo su cuello.
22: Buenas tardes. Sí, los socios siguen con sus críticas al PSOE por la corrupción y desde Podemos ponen el foco en Sánchez tras sus palabras del sábado en el Comité Federal. Pablo Fernández es portavoz de la formación.
23: Que Pedro Sánchez diga que han hecho mucho por regenerar, sinceramente creo que es una broma de mal gusto. Pedro Sánchez mea a la gente y le dice que llueve. Esto es insostenible y esto es indefendible.
22: Desde el socio de coalición, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha pedido al PSOE congelar los precios del alquiler.
24: Y desde nuestro espacio político lo que estamos es pulsando para que por fin saquemos adelante ese Real Decreto de Vivienda en el que volvamos a congelar las rentas de los arrendamientos, las topemos y abordemos una emergencia nacional.
22: Una Yolanda Díaz, quien por cierto ha dicho que no tiene ni idea de qué candidaturas se van a presentar para liderar el partido del que todavía forma parte, Movimiento Sumar.
18: Y del exterior, un informe señala que la crisis de Hormuz va a reducir un 0,9% las cosechas en todo el planeta el año que viene. Sira Valdés.
25: En su informe de perspectivas agrícolas, la OCDE y la FAO apuntan a que el impacto del cierre del estrecho de Hormuz y con él la menor disponibilidad de fertilizantes a nivel global reducirá la oferta de alimentos en 2027. Concretamente, calculan que las cosechas se reducirán en un 0,9%. A medio plazo, el informe apunta que la tónica en el precio de los alimentos será la estabilidad, porque aunque prevén que la renta de los agricultores se incremente un 9% a 2035 y que aumente también la demanda, esto se verá compensado con una mayor productividad y, por tanto, una mayor oferta de alimentos.
18: Y ahora el Mundial.
2: Mundial 2026, Cadena SER.
18: Sonia Luz, muy buenas.
26: ¿Qué tal? Muy buenas. Empieza la semana y empieza la selección española a preparar su partido de 16avos de final contra Austria. Será el jueves en Los Ángeles, pero el trabajo comienza hoy en Chattanooga y no sé si se prevén cambios. Antón Meana, hola.
27: ¿Qué tal? Buenos días. En principio, Dani Olmo volverá al equipo inicial. Fue suplente en Guadalajara ante Uruguay para que De la Fuente diera entrada a Mikel Merino en esa zona de media punta, pero lo normal es que el del Barça vuelva al equipo inicial para ser el mejor socio de Lamine Yamal. En defensa, la duda es saber si jugará Pedro Porro en la banda derecha o repetirá Marcos Llorente, un futbolista, por cierto, que hoy ofrecerá conferencia de prensa después del entrenamiento.
26: Gracias, Antón. Sobre la lesión de Nico Williams, hablaba ayer su hermano Iñaki Williams desde la concentración de Ghana.
28: Bueno, al final pues es una lástima porque una acción así hace que mi hermano pues se lesione y es una pena y bueno, me toca animarlo.
26: El partido de España es el jueves. Hoy tenemos 3 partidos en los 16avos de final, 3 cruces a todo o nada. Y el primero, además, es un partidazo, 7 de la tarde en Houston, Brasil-Japón. Cuéntanos, Pedro Fullana, muy buenas.
29: Buenos días. Brasil entra en escena este lunes en las eliminatorias del Mundial. Partido de 16avos de final contra Japón, que ya le ganó en octubre en el último enfrentamiento. Los de Ancelotti se agarran al buen estado de forma de Vinicius, que ha marcado en todos los partidos de este Mundial, y a la mejoría experimentada en el último encuentro. En cambio, los japoneses, Take Kubo, se mantiene como baja. El partido en Houston a las 7 de la tarde.
26: Después, a las 10:30 de la noche en España, Alemania contra Paraguay, y cierra el día el partido de las 3 de la madrugada, Holanda-Marruecos desde Monterrey. El ganador de este cruce se enfrentará con Canadá en octavos. Canadá es la primera selección clasificada después de ganar 1-0 a Sudáfrica. Hasta aquí la información del Mundial, todos los partidos, todas las noticias en la SER a través de la radio, la web y la aplicación, todo al instante con el equipo de enviados especiales de la SER al Mundial 2026.
2: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
18: Sigue la información local a partir de las 2, hora 14, con Javier Casal.
2: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
1: Una i 7 minuts, bueno, pràcticament ja una i 8 minuts, escoltes Avui per Avui Menorca d'aquest dilluns 29 de juny. Avui hem començat el nostre programa i hem estat xerrant amb Pablo Jiménez, avui presentant el seu llibre El ocaso de la biodiversitat. D'ahir ens ha xerrat.
4: Sí, eso sería una cosa estupenda, indudablemente, porque yo creo que desde lo local, desde lo más pequeño, de lo que parece que tiene menos importancia, pero que la tiene, se puede dar ejemplo de trabajo positivo, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Si aquí en Menorca consiguiéramos este trabajo colectivo que digo, y este punto de unión de distintas ideas en busca de una mejor solución ambiental, desde luego podríamos ser un referente y podría servir para los otros lugares, tal vez más grandes y con menos capacidades.
1: A la portada del programa hem estat xerrant amb Patrick Ganó, que xerrarà avui i demà a Menorca dins un cicle de conferències entorn al tema de la mobilitat elèctrica. Té un missatge per compartir.
5: El missatge que m'agradaria que arribés a casa és que és necessari anar a la mobilitat elèctrica. I és per un tema d'eficiència energètica. Un concepte a vegades una mica difícil d'entendre, però el que estan fent és optimitzar l'energia. Ja sabeu tots els efectes del canvi climàtic que existeix i ho estem patint, i és difícil aquest repte, és molt gran aquest repte, no té una solució, té diverses solucions, té múltiples solucions, i una d'elles és fer una circulació més eficient de l'energia que tenim avui en dia. Us intentaré explicar, si podeu venir a la xerrada, el motiu de l'eficiència del vehicle elèctric, és a dir, de la poca energia que té a poc, però que l'ampla...
1: Això ens comentava la primera del nostre programa. I el que fem a la nostra segona és... Recordeu-vos que tenim en marxa un concurs.

0: Aquest proper cap de setmana, Los Inhumanos canten a Menorca, es Castell en particular. Serà aquest dissabte. I nosaltres tenim algunes invitacions. Alguna d'elles pot ser teva. I si vols saber com aconseguir-la, hauràs d'escoltar-nos amb atenció, perquè desvelarem el que has de fer. I no serà fàcil. I no serà fàcil. Tampoc difícil, tampoc difícil. Però tal vegada igual t'interessa més anar amb l'altre, el que preparen per el diumenge. El Menorca Summer Festival, també a Es Castell. Aquí no només actua José de las Heras, sinó també Sílvia G, Sílvia G i Òscar Romero. Tendràs que estar ben pendent de la ràdio dins el nostre programa, perquè et desvelarem què has de fer si tu també vols aconseguir una invitació.
1: José, ponte algo más antiguo, algo más bellaco.

En molt poc temps, estem ja en el mes de juliol, mireu el calendari. No ens preocupa que passi el temps ràpid, sobretot si el passem bé. I això és el que volem, en aquest estiu, anar aprofitant tot el bo que té el dia a dia de viure una Menorca que s'obre a nivell

0: veure Guillem Soldevila, ara amb el seu treball Bronte, vos en recordeu, que està un poc focalitzat a les germanes Charlotte, Anne i Emily, i que permet abraçar la literatura i la música. A continuació, xerrem amb el nostre convidat, Guillem Soldevila. Bon dia.
1: Hola, bon dia, Lluís.
0: Doncs Bronte és qui obre el festival aquest mateix dijous, a partir de les 9 del vespre. Què suposa per tu estar de nou un poc vinculat al que és aquest espai i aquest festival?
1: A veure, Lítica és un escenari privilegiat, o sigui, realment és un escenari que té molta, molta màgia, molta energia, i a més farò l'amfiteatre de Lítica. Jo el darrer concert que vaig fer a Lítica va ser fa 3 anys, em sembla, en els Tarongers, que és, també és una de les pedreres així més, que té molt d'encant, però és més petitona, i aquesta vegada amb el projecte Bronte sí que farem el format complet amb tot el grup, amb tots els músics, artistes que participen en aquest projecte, i ho farem a l'amfiteatre. Vull dir que realment és un autèntic luxe i ens fa moltíssima, moltíssima il·lusió poder-ho fer a Lítica en aquest concert.
0: Recordo que quan vam tenir el gust de ratllar-ne de quan presentàveu aquest treball, ens va semblar que era realment molt especial. Hi havia una important càrrega d'emoció, de sentiment, perquè abraçar literatura, i aquesta literatura, i la música, i aquesta música, doncs realment ho fa, doncs, tot, diguem, suma. I el que m'agradaria comentar-te és que ja heu tingut l'oportunitat de fer-ho rodar. Un poc, explica'm quines sensacions t'està donant aquest treball.
1: Realment moltíssimes. Van començar amb el Teatre d'Esborn, a Ciutadella, el novembre de l'any passat. Va ser l'estrena del concert, del projecte Bronte, després de sortir el disc. I després, a partir d'allà, bueno, vam tenir tota una sèrie de recorregut a diferents localitats d'Alacant, de Menorca també, i després el més important per jo va ser el fet de poder anar a presentar aquest disc a la terra de les germanes Bronte, al nord d'Anglaterra, Yorkshire, on van tenir l'oportunitat de poder fer en directe el disc a la casa museu, allà on elles vivien, allà on elles escrivien i allà on elles van morir, perquè són tres atletes que van morir molt joves. Penseu que són tres escriptores que a Anglaterra són unes autèntiques institucions, vull dir, són molt, molt importants. Molta gent coneixerà Emily Bronte perquè és autora de Cims borrascosos, o a Charlotte Bronte perquè és autora de Jane Eyre, però elles van escriure poemes meravellosos que bueno, és un poc el treball que jo vaig fer, no? Vaig recollir una sèrie de poemes d'elles, les tres germanes, i els vaig musicar i els vaig convertir en un disc. I l'abril d'aquest any vam tenir l'oportunitat d'anar en el Parsonage Museum, allà a Yorkshire, a Haworth, i poder interpretar en directe aquests poemes just allà on elles escrivien. De fet, tenim una filmació, que la podeu veure a YouTube, on a Clara Gurrias de Neus Ferri i jo mateix estem cantant una de les cançons en el menjador allà on elles escrivien, que això és una cosa realment impensable. Jo quan vaig escriure quan vaig fer aquest disc, poc me pensava, no?, que podríem arribar a fer una cosa tan especial. I també vam anar a la casa allà on van néixer, en el Birthplace, a Thornton, que és una altra localitat d'Anglaterra, on van fer dues actuacions en el menjador també, Eduard Sallar de Foc, amb tot un públic meravellós que va venir. I a Haworth, allà on elles després vivien, en la rectoria, vam tenir l'oportunitat també de fer un concert a l'església, allà on, just al costat de sa casa, una església preciosa, i va venir tota una sèrie de públic, va venir gent, escriptors i escriptores anglesos, una biògrafa molt important, la Juliet Barker. Bé, res, que va ser una experiència realment molt, molt impressionant per nosaltres, i compartint amb la Neus Ferri i la Clara Gurrias, les dues cantants que m'acompanyen en aquest projecte, la Gèlia també, que fa tota una sèrie de danses, amb un poema de cada escriptora, i na Carme Cloquells també, que com a narradora, poeta, que fa una introducció abans de cada escriptora també.
0: És un realment és alguna cosa més que no una música per posar a un argument. És veritablement un espectacle molt complet. Has citat moltes persones que acompanyen, entenc que elles també seran, si no més,

0: fins al que és aquest proper dijous.
1: Sí, de fet, el que vam fer a Anglaterra és el format, diguem, més simplificat. Ara a Lítica serà més format complet, o sigui, també hi haurà una sèrie de músics meravellosos, com en, bueno, en Lluís Gené, en el contrabaix, en Pau Cardona, en el cello, en Helena Armenteros, a sarpa, en Andreu Marquès, en la bateria i percussió, en Pep Aroles, en el duduc, i espero no deixar-me ningú més. I després, bueno, els cantants que he comentat, en Gèlia i na Carme també a la narració. Sí, com tu dius, és una connexió entre la literatura, la música, la dansa, la poesia, a més també projectar una sèrie d'imatges. Bueno, és un espectacle complet, en certa manera, i és com un petit viatge, també, no? Es planteja d'aquesta manera. És com un viatge en el temps i l'espai, i en aquests poemes escrits fa 200 anys, però que en certa manera també estan molt, molt vigents ara mateix.
0: Aquest contacte que vas... que vas tenir, com explicaves, quan vas anar a la Casa Museu d'Illes, és com una mena de retrobament en un moment determinat en la feina que has anat treballant amb aquest Bronte fins a trobar-te un poc amb això. Això t'ha permès tal vegada el revisar un poc el treball en el sentit de donar-li altre aspecte, de donar-li altra bola per als propers concerts que facis, com per exemple el d'aquest dijous?
1: És interessant això que dius, perquè jo vaig composar aquesta música a través dels seus poemes abans de jo haver anat a l'espai, no?, a Howard, i en el moment que vaig ser allà vaig notar que realment estava molt connectada la música també amb l'espai. I vaig anar jo per primera vegada l'any passat, al setembre, ja tenia tot el disc composat. I realment no, el que tenim són diferents formats per a aquest concert, depenent del concert, doncs fem més reduït, o fem... però jo crec que un dels trets fonamentals d'aquest disc, i sobretot de la posta en escena, són les veus, o sigui, les nostres tres veus, que són un poc el fil conductor dels poemes, no? I també la dansa i la narració. Jo crec que la narració també posa molt en context en el públic, sobretot el públic també que no conegui, a més que has de pensar que són poemes originals en anglès i la narració la feim en català, vull dir, per tant, vull dir, no és un problema mantenir l'idioma. I de fet, això que també comentaves, no? Jo de cada vegada estic investigant i més encara, tenc aquest projecte fet, però en realitat segueix molt immers dins el món de la literatura de Ses Bronte, i te puc dir també que segueix musicant, jo vaig musicant altres poemes, no sé on durà, però no sé, està sent una experiència, un projecte també, que ens ha connectat també a diferents artistes i músics també, i tothom estem com molt, molt contents amb aquesta experiència, és una autèntica experiència.
0: El cert és que aquest dijous el retrobar, diguem, l'equip complet i a més dins l'espai que es tracta, realment ho farà, si es pot dir així, encara un poc més especial. Per tant, una oportunitat de no deixar passar. Ja sabeu que les entrades les podeu trobar fàcilment a través d'internet. Tot està a fosquetsdelítica.com, aquí en la programació, hi trobareu l'enllaç oportú. I ara només fa falta que en gaudiu i després ens ho conteu. Guillem, gràcies per haver-nos acompanyat avui. Des d'aquí una forta abraçada, l'enhorabona per l'èxit que està tinguent aquest Bronte i també perquè torni a Menorca en un dels escenaris més destacats. Gràcies i bon dia.
1: Gràcies a tu, Lluís. Moltíssimes gràcies.

0: Voy de crucero con hipermueble.
1: Estudies fora de Menorca? El Consell Insular t'ajuda a fer-ho possible. Ja està oberta la convocatòria d'ajuts per a estudiants menorquins que estudien fora de Silla. Hi ha ajudes de fins a 2.500 euros per a estudis universitaris, màsters, formació professional, ensenyaments artístics i programes de tecnificació esportiva. Presenta la teva sol·licitud fins al 13 de juliol. Consulta les bases i tramita l'ajut a la seu electrònica del Consell. Consell Insular de Menorca, al costat dels joves i les famílies.
2: El PSOE de Menorca acusa el govern popular del Consell de no liderar la gestió a l'illa, el que està generant problemes a tots els nivells que afecten directament a la qualitat de vida dels residents. El secretari general i presumible cap de llista socialista del Consell, Pepe Mercadal, apunta que el president del Consell, Adolfo Vilafranca, no lidera l'executiu illenc per a permetre una luxificació de Menorca que l'Esquerra havia impedit fins a ara, defensant un model territorial propi. Sentim a Pepe Mercadal.
3: I això accelera un procés de luxificació que fins ara aquí havien frenat. Aquest procés s'havia vist sobretot a Eivissa. Aquí ho havien frenat. I ho havien frenat gràcies al lideratge del Consell Insular de Menorca. I això és el que sembla que realment vol el PP. No liderar perquè totes aquestes tendències entrin i s'enduguin per endavant el model que sempre han defensat com a propi a Menorca.
2: Un altre exemple que ha posat el líder del PSOE a Menorca és que ni el president del Consell ni els seus consellers han anat a Madrid a negociar millores per a Menorca, cosa que s'hi va fent a Susana Moran, encara que el govern central estiguessin els populars. Sentim Pepe Mercadal.
3: No han anat en cap moment a fer una reunió amb algun ministre, per exemple amb el Ministeri de Transports, per aclarir temes de connectivitat. És a dir, és una manca de lideratge brutal. La Susana Mora, quan era presidenta, va coincidir una època en què era president Mariano Rajoy. I tot i que hi havia una administració estatal del Partit Popular, el Consell Insular de Menorca, allà era present a Madrid, negociant i exigint temes que em portaven a Menorca.
2: Per la seva part, Susana Mora també ha criticat la inacció del tema de la gent gran. Recorda que el seu govern va deixar una llista d'espera per als centres sociosanitaris de 300 persones, però diverses instal·lacions noves ja projectades. Ara la llista d'espera ja suma 1.000 persones i per a rebaixar-la, el govern balear només ha promès 60 places sociosanitàries més en 10 anys. Mora ho veu del tot inacceptable.
4: Segons diuen ells, amb el govern balear, a 10 anys vista, allà on es preveuen 60 places. 60 places per a les nostres persones majors. Amb una llista d'espera que estic dient que és de 1.000 persones. Això és un insult a la nostra ciutadania i, a més, en aquella ciutadania que més ha lluitat per aquesta Menorca que tenim a dia d'avui, que és la nostra gent gran. Això no és de rebut.
2: Per la seva part, com sentíem, Susana Mora també s'ha expressat. I continuem amb més informacions i notícies. El Partit Popular de les Illes Balears exigeix a Aena un pla urgent per acabar amb el col·lapse i l'encariment dels aparcaments als aeroports de Palma, Menorca i Eivissa. Els populars han registrat una proposició no de llei al Parlament sobre aquest tema. Anar a l'aeroport a treballar o viatjar s'ha convertit en un autèntic mal de cap i en un cop a la butxaca. El Partit Popular denuncia que la manca de places i l'augment constant de les tarifes de pàrquing afecten diàriament milers de famílies de les illes, especialment durant la temporada alta, quan es concentren els vols. La portaveu de la Comissió de Turisme del PP, Salomé Cabrera, reclama al govern de Pedro Sánchez mesures molt concretes, més llocs per als residents, millor ordenació i, sobretot, bonificacions i tarifes reduïdes per als professionals que depenen d'aquestes infraestructures. Cabrera diu que ara és el moment per a demanar sobre aquest tema, ja que s'està elaborant el document que regularà els aeroports en els propers 5 anys. A més, vinculen aquesta reclamació a la llei de cogestió aeroportuària aprovada fa poc al Parlament, per garantir que les decisions sobre els pàrquings de les illes es prenguin des d'aquí y no desde Madrid. Sentim Salomé Cabrera.
5: Ahora, además, el Gobierno de España está tramitando el documento de regulación aeroportuaria, el famoso DORA 3, y entendemos que es en este momento en el que se deben de recoger estas necesidades con diálogo y escuchando a las instituciones de las islas. Y también teniendo en cuenta que ahora el Parlamento aprobó la tramitación de la ley de cogestión aeroportuaria, que todo ello han de ser herramientas que han de servir precisamente para que las decisiones que se tomen desde Madrid y afectan a los ciudadanos de Baleares estén consensuadas como mínimo con las instituciones de